0: Hoy por hoy.
1: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, fanalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
5: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
6: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
7: Bricolaje y decoración.
8: Este estiu, la gran festa Tenom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2 i d'Alcalà. Venda d'entrades a codetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, Alcosebre.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a
10: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta...

0: Hoy por hoy.
1: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui benvinguts seau tots a l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 24 d'agost del 2026, avui. I com sempre i com totes les setmanes tenim el nostre programa de les zones i a banda tenim l'entrevista a Santi Senar, representant de la coordinadora de Penyes 2026 de Benicarló.
1: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Bon dia, amics i amigues de les zones. Un programa de ràdio i de televisió per a tots vosaltres que parla de llibres, de literatura, de la vida, com diuen els meus col·laboradors, Josep Maria i Joan. Començarem el programa amb una secció que es titula Què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana i després parlarem del tema en qüestió, que no dic encara quin és, però ja ho desvetllareu.
4: Bon dia, bona hora.
3: Atenció, Josep Maria,
4: mira,
3: bon dia.
4: Mira, t'importa una sèrie de coses, perquè si va fora... Que una no molt quedo. Curiosa és d'un autor que aquí hem parlat a vegades, Nucci Ordine, sí, perquè la inutilitat de...
3: De l'inútil.
4: A vegades ho dic al revés.
5: L'utilitat de l'inútil.
4: Perquè va ser enguany, a les proves de Pau de Catalunya, va ser una de les lectures que van... I més va ser en llengua castellana.
3: Sí,
4: com a comentari de text, en fi, i com sempre és un autor que nosaltres
5: l'hem comentat
4: el tenim en una mena d'altaret,
3: sí, és com un dels de capçalera nostra, sí.
4: Una altra cosa també de literatura ràpid, en quants es complixin 25 anys de L'ombra del vent, la gran novel·la de Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. A mi em va agradar molt, quan va sortir, doncs mira, va ser una mena de, no sé, d'esperit gairebé que seguia la Barcelona 92, amb el famós Daniel Samper i totes aquelles, sí, històries. I és una novel·la que ve de tant en tant que la veig en alguns aparadors o en algun...
3: Sí, perquè es continua, sí, llegint, sí, es pot haver-ho llegit.
4: Doncs ja fa 25 anys,
3: Ja fa 25.
4: 25 anys que
5: va ser massa volant.
4: Sí. I la tercera de literatura és que enguany el Premi Princesa d'Astúries 2026 l'han donat a Julian Barnes, un autor, no sé si es pronuncia així o què en anglès, no
3: sí,
4: sé.
3: Sí.
4: Un autor britànic.
5: Exacte.
4: Que ara fa 4 dies, molt poquet, ha escrit la seva última novel·la.
5: Sí. A més ho ha dit públicament, sí, que ja no escriuria més. Que ja seria
4: despedida
5: acabat.
4: En castellà, comiat.
5: Comiat.
4: No sé com és en anglès, però sí, bé, sí, no és gaire llet.
3: Com, nosaltres l'hem llegit.
5: Sí, l'hem llegit la versió catalana.
3: Comiat. Comiat és
5: comiat. Sí. O comiat.
3: Comiat, no, crec que és plural. Crec que és plural, sí. Sí.
4: És un escriptor que ha escrit unes 15 obres al llarg, sí, de la novel·la. I que bé, jo sé que us en portava una, que és l'única història. N'he llegit dos o tres d'ell. Mm? Una, perquè el traductor és un ampostí. Que això sempre, Alexandre Gumbau i Arnau, és un ampostí. I a vegades també seguim... aquí ho hem parlat a vegades.
3: Sí,
4: que alguns,
3: sí,
4: traductors, perquè sí, també tenen l'atenció.
5: Sí.
4: I és una novel·la que comença amb una frase, molt, una interrogativa retòrica que interpel·la en si el lector. Diu, què preferiu? Estimar molt i patir molt o estimar poc i patir poc? I a partir d'aquí, diguem, comença...
3: Segurament és la millor frase de la novel·la.
4: Sí, és la que destacaven totes les ressenyes. Sí, destacaven. Sí.
3: Bueno, també passa que les ressenyes, molt sovint, simplement llegeixes la primera pàgina i fan la ressenya, de vegades.
5: Jo volia afegir, el Barnes es va fer molt famós amb el llibre El lloro de Flaubert.
4: És la que destaquen. Sí. Sí. Que jo no l'he llegit.
5: Sí, jo l'he llegit.
3: Sí.
5: I és una... Sí. Diguéssim que és la vida de Flaubert literaturitzada, sí, d'una manera molt original, molt original. Mm. És un llibre que jo trobo que val la pena. Ara, pot resultar una miqueta pesadet.
3: Sí.
5: Està parlant de Flaubert, de la seva vida i de la seva obra, de les dues coses.
4: Sí.
5: I és un llibre interessant.
3: Bueno, jo crec que és interessant sobretot per l'originalitat. És,
4: sí,
3: un llibre,
4: sí,
3: original.
5: Sí,
3: després,
5: molt,
3: reconec que en determinades pàgines es fa una mica pesat. És una mica pesat. No és un dels llibres que jo més recomanaria.
4: No,
3: tot i que té valors com per exemple ser original, que ja és un valor importantíssim.
5: Sí, sí,
3: importantíssim.
5: Això és el que el va fer ressaltar, diguéssim, i el que va agradar a la gent, perquè va ser una manera d'abordar, diguéssim, la vida de Flaubert d'una altra manera, clar, que no s'havia abordat prèviament, i clar, això el va fer molt interessant.
3: Sí. Sí, sí. Alguna cosa més que t'ha cridat l'atenció a tu? O passem
5: jo tenia una coseta que t'ha cridat l'atenció, que era el següent, és molt breu, però fa uns dies han concedit el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Biel Mesquida.
4: Sí.
5: El Biel Mesquida, que és tot un autèntic poeta en el sentit, jo diria, integral de la paraula.
3: I un personatge.
5: Un personatge poètic, i que és mallorquí, però que hi ha una curiositat, el Biel Mesquida va néixer a Castelló.
4: A Castelló, correcte.
5: A Castelló, perquè els pares eren funcionaris i estaven en aquell moment a Castelló.
4: A la Conselleria d'Educació.
5: Exacte.
4: Sembla exacte.
5: De molt petit ja se'n va anar cap a Mallorca, i realment és un mallorquí autèntic, que més ho reivindica o viu, i bueno, és tot un personatge que a més val molt la pena llegir-lo, perquè és un bon poeta.
3: Sí, és un bon poeta. Sí, sí. Bé, doncs mira, enllaçant amb això que dius, un altre mallorquí que de moment no vull dir el nom, però que us llegiré un fragment d'un poema seu, i us donaré unes quantes pistes. Primer, ja he dit que era mallorquí, que va néixer l'any 1926 i va morir el 1997, que va ser seminarista, tuberculós i profundament vitalista. I és el poema que ara us llegiré, però us llegiré només un fragment perquè és un poema llarg, molt llarg, que es titula Soledat oberta, i on veureu que era una època en què estava tuberculós, de fet estava internat en un sanatori, i a més veureu este vitalisme que dic. Llegiré només la primera estrofa, molt curteta, i el final del poema, quatre estrofes del final. Es titula així: Soledat oberta. Em dol tot, fins la camisa, a damunt el pit cremat. I les paraules em nafren quan sonen damunt la llengua amb el seu significat. Ja veieu que en aquesta estrofa es veu amb el pit cremat, el tuberculós, Va seguint el poema, i cap al final, i perquè veieu el vitalisme, una característica molt destacada de la seva poesia, diu: és curiós, però jo no tenc pena. És ver que ja fa temps no he vist estrelles ni aquell mar tan senzill que va a la platja, plena de lliris blaus, callada i sola. És cert, hi ha poques coses d'alegria, però sempre hi ha un brot de taronger que va en silenci cap a la taronja. I humils pedres que per primera volta se senten àngel tirades a una fruita o a un ocell que haurà tingut la sort de morir-se a l'aire. És curiós, jo som d'aigua de mar i és com si fos de canyamel el cor d'eixa ona meva repetida i blava. Tots els que anau contents, el sol i el meu cor van amb vosaltres. Si no és això una mostra vitalista al màxim, Bé, de qui parlem? Parlem de Blai Bonet, un poeta dels grans en català, en mallorquí, que paga la pena llegir. Jo no dic que us llegiu tot aquest totxo, perquè això és impressionant.
5: Això és la poesia completa.
3: Que això és només la poesia, però a part té unes quantes novel·les, i textos d'assaig, que també tens quants.
4: També crític literari, vull dir que sí.
3: Però bé.
5: Un dietari molt interessant, també,
3: I per què parlem avui de Blai Bonet? Parlem avui de Blai Bonet perquè es compleix el centenari del seu naixement.
4: Aquesta dècada dels 20 va ser prolífica, en autors.
3: Molt.
4: Ja hem fet uns quants centenaris.
3: Sí, és veritat. Sí, dir que Blai Bonet es va criar al camp, en una finca d'aquestes de Mallorca, on el seu pare treballava de masover, de manetxeu, dia Mauelo, de la finca d'uns barons. I de molt menut, ja vam veure que era un xiquet molt despert, el farmacèutic del poble li va aconseguir una beca perquè estudiés al seminari i va ingressar als 10 anys al seminari. I allí va començar la seva formació en els clàssics, Virgili, Ovidi...
4: Això m'ha sobtat, eh? Que als 15 anys... Bueno, ja sabia llegir les Gòrgiques, l'Eneida, Metamorfosi d'Ovidi, escolta, sí, això sí. Jo he arribat tardíssim a vegades.
3: Sí, però clar, tu pensa que en un seminari en aquella època, sí, pues, sí, segurament sí. No hi havia futbol,
4: les humanitats eren...
3: no hi havia telèfon, no hi havia...
5: El Pau Badell, que és el comissari de l'any Blai Bonet, diu que devia ser un xiquet molt repelentet, diu, perquè els profes, diu, li tenien pànic allí, diu, perquè en sabia més ell que els mateixos profes.
4: És que 15 anys, jo m'ho sobtava. Sí, perquè jo recordo els meus 15 anys, escolta, no sé què...
3: Sí. Jo ni els recordo, ja. Bé, després d'un temps al seminari va contraure la tuberculosi, aquest fragment que us he llegit d'aquest poema, i va passar la resta de la vida ingressat en diferents sanatoris, tot i que va haver un període en què va viure a Barcelona, uns quants anys de joventut. Bueno, bé, ja després, si voleu, vosaltres amplieu aquests temes. Té una obra molt extensa, més de 10 llibres de poesia, són els que estan aquí, en aquest totxo que us he ensenyat, unes quantes novel·les, tres dietaris, que també són molt interessants, i un munt de publicacions assagístiques. Per què és tan destacada la poesia de Blai Bonet? Perquè trenca amb tota la poesia anterior, amb la poesia de l'escola mallorquina, una poesia estantissa, barroca, la poesia de Costa Llobera i companyia. I ell ho fa per diversos motius. Per la llengua que empra, que és molt moderna, molt moderna, i allunyada de tots aquests que he dit abans de l'escola mallorquina, i per la seva vitalitat, per la seva rebel·lia, és un poeta molt rebel, i per les seves aspiracions espirituals. I com combina la rebel·lió amb l'espiritualitat. És una cosa bastant difícil. Jo diria que era un resistent que criticava el poder i tota la vigilància, la de l'Estat, la de l'estètica, la moral i la sexual també. I això explica que a dia d'avui encara sigui un poeta tan seguit pels poetes nous, tan venerat i tan estudiat. Ell diu en un dels seus escrits que la seva tasca d'escriptor és escriure sobre el silenci popular. I ara Joan us llegirà una mica sobre què vol dir això del silenci popular.
5: Si ho trobo,
3: aquí, perquè... concretament...
5: Ell diu, i la temàtica d'un text en vers, això és una introducció, una introducció que fa un dels llibres seus de poemes, i diu, i la temàtica d'un text en vers, diu, vet aquí un autèntic problema, diu, és potser el més difícil que planta cara a un escriptor amb prou sentit de la responsabilitat. I diu, i amb prou sentit de la ironia. Deixo de banda les abstraccions gratis com el poble, burgesia, proletariat, etc., perquè molt sovint i quan són emprades per poetes de complexió resulten autèntiques bromes físiques. Diu, jo sé ben cert que el meu deure personal és escriure sobre les coses, els temes, sobre les situacions que quasi tothom calla.
3: I quasi és molt important tothom, això que acaba de dir.
5: I quasi tothom sap per què. Es tracta d'escriure sobre el silenci popular.
3: D'allò que tothom calla i tothom
5: sap. I gairebé tothom
3: sap per què. Sí. Per què ho calla, no? Bé, Josep Maria,
4: sí,
3: tu
4: una
3: què
4: curiositat,
3: vols
4: perquè
3: dir?
4: Vaig llegir un article d'un altre mallorquí, Sebastià Alzamora, que també ha estat molt, i dues coses que a mi m'han creat l'atenció. Una que diu, a diferència de Ferrater i Fuster, diu, Blai Bonet no és un intel·lectual, és un artista. Que abraça molt més el seu camp, diguem. A mi també perquè la formació que va rebre al seminari, bàsicament, és el que va donar, diguem, aquesta capacitat, diguem, de polifacitar, diguem.
3: Bueno, i la seva personalitat també, una mica revolucionària, i els seus orígens
5: totalment.
3: També.
5: I ja que dius això d'artista, és una cosa que se n'ha parlat poc del Blai Bonet, és que va fer molta crítica d'art, va escriure molts llibres.
4: Això dia, sí. Que això segur que li venia un poc, m'imagino jo, d'aquesta formació humanística clàssica tan potent que va rebre el seminari, i que ell va perllongar possiblement perquè devia ser una esponja que devia que hi és humor. I l'altre també fa una altra comparació amb altres dos poetes que a mi, això em crida l'atenció, perquè diu hi ha uns quants que són els tres intuïtius, més o menys torrencials i desiguals, i aquí col·loca a dos que hem parlat aquí, a Estellers, Vinyoli i Bayonet. Dic, mira, a mi aquestes, diguem, aquestes comparacions fetes per persona del Sebastià Samuel, no sé,
3: home, sí,
4: això dic que un altre recent jo l'hagués dit, sí. Però este tipus, diguem, d'apreciacions de manera sí. tan fines i tan concretes, quan fan referència a autors que un poc ja coneixes, encara fan més interessant, encara fan, dic, mira, sí. possiblement de tots els que he dit és el que menys he llegit jo, també ho dic sí, ara, sí, és el que menys sí, he llegit.
5: Ara no recordo aquí, però algú va dir, sí. algú va dir que la millor poesia del segle XX en literatura catalana, els millors poetes, en el seu parer, eren Vinyoli, que en això coincideix amb el que tu has dit, la Maria Mercè Marçal
4: sí, sí.
5: i el Blai Bonet. Algú va dir, ara no recordo qui. Jo volia dir-vos unes paraules que va citar el Biel Mesquida quan va fer el discurs d'acceptació del premi. Va citar el Blai Bonet i va llegir unes paraules del Blai Bonet que són molt interessants, que crec que val la pena comentar-les. Va dir, deia el següent, Blai Bonet: si la persona que sap que és un cas únic, que mai més n'hi haurà cap com ell, el que faci ho procurarà fer amb una passió impressionant. Això el defineix una mica. Mm. Perquè fer una cosa és important, però deixar-la de fer és un crim, no té perdó. Si pots, lluita. I si no pots, batalla.
4: Batalla.
3: Està molt bé, sí, és molt bona
4: este
3: frase.
4: Llenguatge bèl·lic en l'activitat humana.
3: Sí,
4: de...
3: sí, sí.
5: Si pots, lluita, si no pots, batalla.
4: Que la podem agafar com a eslògan de la prova.
3: Ell era un lluitador, ja ho hem dit, no? Sí, sí. Contra el poder, contra tot tipus de poder, qualsevol tipus de poder. Podríem llegir algun vers o voleu dir alguna cosa més?
4: Enguany,
3: Josep Maria?
4: Va ser un poema d'ell, veig que van triar
5: sí, per el Mundial de la Poesia.
4: Sí, jo no me'n
5: sí,
4: recordava de
5: dir... Foc. Sí,
4: ara.
3: No me'n recordo del títol.
4: Foc d'ocell era.
5: Foc d'ocell.
4: Foc d'ocell era, sí.
5: Foc d'ocell. Però jo crec que n'hi ha un altre de molt més interessant, diria jo, que és el que va escollir el Lou Reed quan l'any 2007 es va fer allò que van anomenar Made in Catalunya, és a dir, es van escollir una sèrie de poetes catalans i tal, que es van llegir a no sé quin centre de Nova York, que va tenir tota una audiència molt important, i ell va escollir un poema del Blai Bonet, un poema que li va encantar a Lou Reed i que fins i tot el va posar al seu contestador de telèfon durant una època.
4: Sí.
5: Li trucaves a Lou Reed i es veu que et sortia ell
4: com a resposta immediata
5: recitant el poema, que aquest poema és Old Brown, es diu el poema, i que si voleu es pot llegir un fragment
3: que parla d'un boxador
4: ah, sí,
3: d'un boxador
4: sí, ara

0: les bèsties, si en un moment se n'anessin de la terra totes les bèsties de la terra, l'home cauria en una gran depressió. Recordo el dia en què ell ho digué, però recordant-ho, etc, etc. Però hi ha un punt que sí que vull destacar, que és el següent. Diu, quan em parlava, el seu comentari sovint era que en la literatura i en la boxa sempre el mateix llenguatge, l'estil. I destaca això, i conta la història del boxejador, etc, que jo crec que no cal llegir-lo tot, però...
1: Sí, bueno, destaca que de la literatura el més important és l'estil,
2: sí, està clar.
1: És el segell de personalitat, el segell artístic que pot tenir. Perquè, clar, un llibre pot estar molt ben fet, molt ben construït, però si no hi ha quelcom de la personalitat, sí, o, jo què sé, dels budells o de les vísceres o del cor de la persona que l'escriu, esdevé una cosa mecànica o una cosa artificiosa.
2: I perquè creu, etc., que... Tinc la impressió, no és la impressió, no tinc... que després que m'han anomenat Ferrater, Estellers, Mioli, per mi és el que menys ressò tingut, o no. No sé si és així o no.
0: Depèn,
2: ja ho entenc, com vols dir. Evidentment, sí.
0: Mallorca el coneix absolutament tothom. Va venir a Sant Cugat a fer una xerrada al Pau Badell, que és el comissari de l'any Estellers, de l'any Blai Bonet, i va començar la xerrada posant una estampeta de Sant Blai.
2: Ah, molt
0: que
2: bé.
0: Cura la tos, sí, cura el constipat,
2: sí, i tot això. Sí, com a salsa d'ella.
0: A Mallorca no parlem de Blai Bonet, parlem de Sant Blai.
2: Sant Blai, sí.
1: Mira, amb això que deies d'Estellers, hi ha molts versos de Blai Bonet que recorden Estellers. Jo no sé si és primer l'ou o la gallina, en aquest cas. Però llegiré res, quatre versos molt curtets, perquè veieu que us sona Estellers 100%. I diu, però un dia sortí molt, molt de sol, i em pujaren pel coll eixes paraules: estrella, ala, llimonera, sal, núvol, fill, mare, rosa, frescor, aigua. Això és Estellers, totalment. Ara no recordo en quins poemes exactament, però hi ha molts poemes que fan una enumeració de substantius al final del poema.
0: Sí, ja ho recordo, però...
1: Casa, aquí, finestra, aquí, dona, canti... Aquí,
0: no, ara no recordo el poema que és d'Estellers, però segurament, això del Blai Bonet està escrit abans que el de l'Estellers. Segurament. Ho dic jo perquè és un dels poemes inicials del Blai Bonet.
2: Però que Estellers va escriure molt abans i li van editar molt tard. Està un poc desfasat, a vegades.
1: Sí. Bueno, és normal que si eren contemporanis...
2: Sí,
1: pues,
2: he vist en algun lloc que se coneixien i es van trobar i es trobaven i... Sí. Home, total, eren dos anys de diferència.
0: Sí.
2: Tampoc no era...
0: Sí, una cosa de la que no hem parlat és de la novel·la.
2: Sí.
0: La novel·la té tres o quatre novel·les escrites. Una que la primera va ser molt important, va ser la novel·la El Mar, que va ser una novel·la molt trencadora, que diguéssim que fins a en un moment determinat a Barcelona ell era... ell, enfotent-se'n una mica, ell deia que era el gigoló de les lletres catalanes, perquè el portaven per tot arreu i el passejaven per tot arreu, el Carles Riba, tota aquella gent. I quan va escriure El Mar va haver-hi una revolució, perquè va ser una novel·la trencadora, moderna, atrevida, parlant de coses que fins en aquell moment no s'acostumaven a parlar i tal. I les seves novel·les van tenir èxit. Va escriure El Mar, va escriure Mister Evasió.
2: Sí,
0: l'última novel·la que va escriure, que ara no sé, no recordo, però crec que va ser A Saldama.
2: Sí,
0: ara
2: que encara l'acaben de reeditar.
0: Vale.
2: Sí, pues, sí.
0: Aquesta novel·la, quan la va presentar en una llibreria de Barcelona... primer quan va anar a l'editor li va dir, diu, això hem de fer una correcció d'això, i ell va agafar els fulls, els va llançar a l'aire, van quedar tots escampats i els va tornar a posar, diu, la correcció ja està feta. Vull dir que, i el dia que la va presentar en una llibreria de Barcelona, aquell dia va llegir la novel·la completa, tota.
2: Sí, no sé què té, que
0: punta a punta, i va estar un munt d'hores en allà. Diu que del públic assistent, la única persona que no es va moure de la cadira durant tota la presentació va ser la dona del Josep Maria Llompart. Va ser la única que no es va moure. Diu, els altres, diu, entraven, sortien, tal, diu, perquè allò era interminable, diu, perquè a més, si apareixia una cançoneta, es posava a cantar la cançoneta. Sí, també, bueno, es veu que va muntar un espectacle total. No, ho dic jo perquè...

0: una persona molt, molt, molt trencadora en moltes coses, no? I la seva, bueno, de fet, després d'aquesta novel·la va dir, diu, la poesia, la novel·la, ja s'ha acabat, diu, allò de aquella manera de fer-la de sempre, sí. I tal, això ja no té sentit avui dia, ja no té, no té objectiu, això. I de fet ell deia que la literatura era, tot era poesia, segons el seu concepte.
1: Sí, sí.
0: Ell deia, la novel·la és poesia èpica.
2: I què?
3: Sí. No, lírica.
0: No, la novel·la, novel·la. Sí. És èpica.
2: El teatre,
0: la,
2: poesia...
0: el teatre és poesia tràgica.
2: Sí.
0: La poesia és poesia lírica. És
2: correcte,
0: deia,
2: sí,
0: diu,
2: sí.
0: Tot és poesia,
2: sí,
0: tot el sí, d'això, sí, segons el seu concepte. Bueno, sí. Una persona molt, molt, molt interessant, tot el que va escriure, la seva vida, en fi, és un, tot un personatge.
3: Sí, totalment.
0: Practicava una cosa, també, volia comentar jo, una cosa, un concepte que li vaig sentir, i ara no me'n recordo aquí, que és un concepte que ve de Pasolini. Ell era un enamorat de Pasolini. Era un enamorat de Pasolini, també. I Pasolini utilitzava un concepte que era la contaminació estilística o narrativa. És a dir, que ho mesclava tot, ho mesclava tot. Per exemple, una de les coses que mesclava era una llengua molt culta amb una llengua molt bàsica, molt de poble, molt de...
3: Inclús amb una llengua vulgar, també.
0: Amb una llengua vulgar. I també hi ha una cosa molt interessant a la seva llosa, que diu que quan li arribava alguna paraula que no coneixia o que coneixia poc o que no trobava... tal, diu que la seva mare era una font de sapiència popular, de coneixements populars extraordinari, que era un puntal extraordinari per utilitzar determinades coses. Clar, una de les dificultats més grans que ha hagut amb el Blai Bonet, sí, que s'ha traduït poc, és que és una llengua molt difícil de traduir, amb moltes expressions populars, que estan, els seus poemes estan farcits d'aquestes expressions populars, i això l'ha fet difícil.
2: Sí,
3: bueno, per exemple, mira, he obert el llibre a l'atzar, que a la pàgina 487, enmig d'un poema llarguíssim, llarguíssim, escrit en mallorquí, per suposat, diu, un incís que fa, diu, mira que gitano soy, que me han dicho que me vaya y mira tú dónde estoy.
0: Bueno.
3: És un exemple d'això que acabes de dir, d'aquesta barreja de coses, de llengües també, etc.
0: Bueno, és que té un poemari que es diu Somos Rostro.
3: Sí.
2: Ah, sí,
3: sí.
0: Va estudiar i va analitzar a fons la llengua dels gitanos de Barcelona, sí, una llengua, el caló, no sé com d'això, és una llengua que és diferent, i a ell li va interessar molt el tema i el va treballar molt a fons també.
3: Sí.
0: No, és que és una cosa que no te l'acabes.
3: No te l'acabes, no. També un bocinet d'un poema titulat Mar adolescent, que també m'ha sortit així a l'atzar, la primera estrofa, molt curta, que diu, però és molt bonic perquè a tots ens ressona i tots ens podem identificar. Els vinarossencs, molt, moltíssim. Diu, or de taronges i gínjols i moreres vora la mar dolça i rústega, mar saliner de 16 anys, etcètera, etcètera, etcètera.
2: Este caràcter que diu un poc així, un poc singular que té, torno a Sebastià Alsamora perquè m'ha fet gràcia,
3: sí,
2: tres detalls que diu...
3: Bueno, és que de fet jo... t'hem interromput i no t'ho
2: no, passa res, no. Este diu, un poc el que hem dit aquí, diu, tingut per extravagant en alguns sectors, ell diu, estreig de pit i de ment, de Barcelona, diu, Bonet va construir en literatura una obra tan rellevant i influent com la que va fer en pintura Antoni Tàpies. I per aquest caràcter, diguem, d'artista, que hem parlat de Pasolini, el cinema,
3: sí,
2: Tàpies, la resta d'artistes antics, mallorquins, clàssics, i clar, tot aquest ventall, per mi és diguem, extraordinari, que pugui rebre, diguem, aliment de tot aquest tipus de temes d'artistes.
3: Sí, sí.
0: Sí,
3: I de la part, espiritual i religiosa no hem comentat res, que és una cosa que per ell...
2: Té moltes referències bíbliques.
3: Això
2: sí, per exemple, este poema de Os Foc d'Ocell fa referència un poc al, diguem, al dolor que sent el rei David quan en una d'aquelles expedicions contra els filisteus mor el seu fill i un altre amic general, no sé, diguem. Sempre partix d'aquest tipus de la formació.
3: Lleig, no?
2: Ah, sí. A més, és un cant de llibertat. Digue, la paraula foc d'ocell és una traducció d'una expressió també jueva, dels jueus.
3: La paraula llibertat, un incís, és, hi ha alguns poemes que parlen del significat de llibertat, que és absolutament diferent al significat que tots entenem. Però ara no tenim temps.
0: No ens l'acabaríem.
3: No,
0: sí, no ens l'acabaríem.
2: Però a vegades, és a dir, la llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps d'una rosella dels segadors. Bueno, i a partir d'aquí és quan fa, diguem, el perquè de la mort d'ells i la lluita que se tenien per aconseguir la llibertat, diguem, del poble.
0: Sí, una cosa que volia comentar en el prefaci aquest que fa a un dels seus llibres de poesia, ell comenta, diu, la poesia com a gènere literari o amb un nom més quotidià, la poesia com a tradicional llibre de poemes, fa temps, almenys m'ho penso, que ha tancat el seu cicle vital. No és un signe qualsevol que la gent, sobretot les minories, hagin prescindit de la poesia en vers. Val la pena de prendre nota que aquest fet apareix precisament dintre una època en què el sentit existencial poètic de la vida és progressivament profund i creix cap a la gran presència. Els poemes cinematogràfics de Michelangelo, Antonioni, Ingmar Bergman, Sommers, Mal, Truffaut, l'alta poesia... Bueno, lo que vol dir és que la poesia està molt influenciada per totes les altres arts, com sí. poden ser el cinema, etc. I que concebre la poesia separada de tot això o altre no té sentit. Sí. Cal incorporar totes aquestes coses al món poètic.
3: Exacte. Sí, sí. Bueno, està bé. No sé...
2: Potser que això és un poc el diferenciàtic, aquesta formació tan clàssica i humanística que, que no sé en altres autors si la tenien... Alguns sí, Castellers també, en Horaci, sí, vull dir que sí, evidentment, però tan completa com que...
3: Segurament no.
2: A mi això m'ha sobtat molt. Sí, i més tan prematura, diguem.
0: Bueno, molt jove.
3: Sí. Molt jove.
2: És que això, a veure, no és un temps a l'abast. Una que... els clàssics no estan tan a l'abast en qualsevol...
3: Però ja ho hem dit abans, ell va entrar al seminari als 10 anys.
2: Però possiblement totes que van entrar al seminari també la tenien, ja, en canvi...
3: Però bueno, clar, sí, però tots no tenien la vena d'artista, no?
0: Un altre fet destacable, jo crec que hem de tancar amb això perquè el temps ja se'ns ha esgotat, un altre fet destacable és que va tenir molta sort perquè va pillar que hi havia una persona molt culta al seu poble, a Santanyí.
3: El farmacèutic, que comença
0: el farmacèutic del poble. El farmacèutic del poble era una autèntica persona que es desvivia pel tema de la cultura i va ser ell el que el va donar a conèixer.
3: Bueno, i el que li va aconseguir la beca per entrar al seminari.
0: Bueno, va aconseguir tota una sèrie de coses. Fixa't l'impacte que va arribar a tenir, que va escriure 4 versos i amb 4 versos li van fer un homenatge al seu poble. Era un poble rural. Ja li van fer un homenatge perquè van veure que allò se'n sortia de mare.
3: De totes maneres, els homenatges que fan els pobles també són qüestionables. Però jo volia dir una cosa relacionada amb això. A mi me recorda a un altre farmacèutic cultíssim, un humanista que coneixia tots els clàssics, que és Gerard Vergés, el Tortosí.
2: Que el tenim pendent també algun dia
3: de comentar.
2: No sé si prop des d'un aniversari del seu naixement, ara no sé quan.
3: Sí. Però bueno. Sí, el tenim pendent. Fins aquí. Programa d'avui. Ui. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per veure'ns i fins a la propera.
2: I atreviu-vos a llegir Blai Bonet.
0: Bon dia. Com diu el Blai Bonet, batalleu.
2: Sí. Bon dia.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes. Busca otro lugar.
5: Llibre amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: Del 22 al 30 d'agost, Serma

0: Bienvenidos los oyentes que se incorporan a la sintonía de la cadena SER a esta hora, la 1:07 de la tarde, segunda hora de Hoy por Hoy Comunidad Valenciana de este último lunes en formato verano que comparto con todos ustedes. Los lunes ya saben que hablamos de arte. Lo hacemos con una mirada violeta, con los ojos de la experta Irene Ballester, que nos hace entender obras de arte que están en los museos de aquí de la Comunidad Valenciana y con la que podemos entender cómo ha sido tratada la mujer en la sociedad a lo largo de los siglos y en la cultura en general. Y los lunes viajamos, no hemos dejado de hacerlo, lo hacemos con Ana Mansergas, Viajes que dejan huella. Hoy tendremos el último destino también de este verano. Y vamos a hablar de la tradición de la música popular valenciana, que está representada por las orquestas y rondallas de Pulso y Púa. El Consell ha aprobado el decreto de declaración como bien de interés cultural y vamos a conversar con el presidente de la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana y con Beatriz Traver, que es la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Instituto Valenciano. Sin duda, un paso más para proteger y para promover este tipo de música tradicional.
1: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
0: Irene, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Un goig.
0: ¿Cómo pasa el verano de ràpid?
2: Sí, sempre ai, que digo. Pena. Mira,
0: sempre lo digo.
2: Ha passat massa ràpid.
0: Demasiado ràpid.
2: Sense fet massa curtet.
0: Bueno, con Irene, ya saben, nuestra doctora en Historia del Arte, especialista de la Universitat de València, que con ella hemos estado analizando obras de arte, hemos estado contextualizando por qué se hizo así. Lo hemos mirado, lo hemos apreciado y lo hemos intentado entender con nuestros ojos actuales. ¿Y cómo cambia la historia, Irene? Es lo que podemos decir en este cuarto capítulo ya, ¿no? ¿Cómo cambia la historia?
2: Moltíssim, moltíssim. I sobretot també perquè hem de pensar, Imma, que finalment les pintures també reflexen aquesta societat del moment, com es vivia, què es pensava. I sempre jo crec que en totes les seccions, en tots els capítols, Imma, hem parlat molt de la misogínia que hi ha hagut al voltant de les obres que hem analitzat, de les artistes també que han patit, com Manuela Ballester, i també parlarem d'aquesta misogínia i d'aquesta situació tan complicada que vivien les dones, que tenien les dones amb el pintor de hoy, que es Antoni Fillol.
0: Muy bien, es el último ya, Antoni Fillol, que está en el mismo Museo de Bellas Arts de València. Volvemos a la capital, muy bien.
2: Exactamente, on hi ha una pintura molt impactant que es titula L'Amo i que la va realitzar l'any 1910. I és una pintura forta, és una pintura cruel, és una pintura també cruenta, perquè són les pintures que Antoni Fillol sempre ens deixava. De fet, Antoni Fillol ha sigut un pintor molt oblidat a propòsit, sobretot perquè va ser un pintor de la fi del segle XIX que va representar eixa societat dolenta o eixa societat que no era tan bona i que vivia immersa dins d'una doble moral. Ell va ser un pintor, podríem dir, dins del realisme social, amic personal de Vicente Blasco Ibáñez. Estimava moltíssim les lectures de Solà i sobretot era un pintor que tenia una clara consciència política i que la plasmava en les seues pintures. Però què succeïa, Imma? Que quan es presentava als premis, als salons de la Diputació, als salons també del Ministeri, les seues pintures agradaven en quant a la tècnica. Les pinzellades eren perfectes, la perspectiva...
0: Però no el contenido.
2: Però el contingut no agradava gens.
0: Claro, és que no hi ha nada... Si eres crítico, no?
2: Exactament.
0: Ahí ja no tienes nada que hacer. Tienes
2: la crítica.
0: Que, seguir un poco el hilo del que está gobernando en ese momento.
2: Així és. I el que va fer Antoni Fillol, finalment, era plasmar la societat del moment. I com aquesta societat del moment tenia una doble moral... I com aquesta doble moral especialment atacava també a les dones. De fet, va ser un pintor que es va recuperar no fa massa. L'any 2000, més o menys, hi hagué en el 2000-2010, va haver una exposició molt interessant en el Museu del Prado que es deia Invitades. I ahir en Invitades va haver una sèrie d'obres d'ell, d'Antoni Fillol, sobretot perquè era una exposició que narrava eixa misogínia en la que havia estat inserta la pintura, sobretot de la fi del segle XIX, principis del segle XX. I ahí és quan ell comença a ser recuperat i a ser mirat i observat des d'esta perspectiva de gènere, des d'esta perspectiva feminista, sobretot perquè tractava temes que molestaven, que increpaven, i sobretot atacaven a la moral de l'època. i a la moral també de l'Església, que ho permetia. I per això era un pintor, o va ser un pintor, que encara que va assolir fama, va ser un pintor molt encimbellat també per la fama de Sorolla. Sorolla el va superar en quant a fama, jo m'atreviria a dir, no en quant a tècnica.
0: Ah,
2: els dos són bons pintors.
0: Sí, sí.
2: El que succeïa en el cas de Sorolla és de que Sorolla no va ser tan obertament amb les seues pintures, o no va ser capaç o no va voler de denunciar tan obertament en les seues pintures la situació de la València de l'època o d'eixa fi del segle XIX, mentre que Antoni Fillol sí. I això el que li servia era, malauradament, que li despenjaren les obres de les exposicions i que acabaren enrotllades, embolicades, en un racó,
0: claro.
2: I totalment oblidades, que és com va passar, per exemple, amb el sàtir. Però si vols, Inma, ens anem a l'amo. D'Antoni Fillol, de l'any 1910, que està en el Museu de Belles Arts. És una pintura d'unes dimensions considerables. Recomanem molt la seva visita. I de colp a repente el que vegem és una escena violenta. Una escena violenta que ens posa els pèls de punta. Perquè vegem com un home enfadat i que porta pues un ganivet en la seva mà, està ensangrentat i sobretot acaba d'assassinar algú. No sabem a qui, però alguna cosa dolenta ha succeït així. Porta una corbella, de fet, i està ensangrentada. I sobretot nosaltres veiem que possiblement ha assassinat algú per la sang, perquè al seu costat hi ha una dona, possiblement la seva esposa, que està en terra, que està tirada, i després hi ha una dona major al fons que està intentant acudir en desesperació per ajudar a esta dona.
0: O sea, que seguramente intentarían hacerle daño a esta mujer y él refleja esa escena en la que se le defiende.
2: Exactament, és una defensa. I el que ens parla també esta pintura és de l'abús per part dels senyorets,
0: ja, claro.
2: I per part també dels grans propietaris de les terres cap a lo que era la família dels llauradors i els mateixos llauradors, l'amo. De fet, després
0: claro.
2: Parlarem...
0: Ara entendemos el título.
2: Parlarem després del que significa l'amo. De fet, nosaltres, Inma, que som els espectadors i les espectadores d'esta pintura, veiem en el centre un barret molt senyorial, un barret molt burgès, que segurament siga un barret propietari, el propietari siga l'amo, no?
0: L'amo.
2: L'amo burgués, l'amo propietari de les terres,
0: el que tenia el poder
2: i el que segurament ha sigut assassinat o almenys atacat, perquè ixe amo el que ha fet ha sigut probablement també violar
0: a
2: l'esposa del llaurador. Hi ha una expressió que encara s'ha mantès en molts pobles. Jo, per exemple, que vinc de la zona de la Marina Alta, s'ha mantès l'expressió estar en amo.
0: Ai, què vol dir?
2: Estar en amo vol dir que eren dones jovenetes que abandonaven la seva família i se'n venien principalment a València, moltes d'elles també a Barcelona, eren xiques juvenils, 14, 15 anys i de vegades més jovenetes encara, venien ací a València a treballar per als senyorets en les seues cases, no cobraven sou,
0: solamente por
2: alimentaven.
0: Oh, que fuerte, sí.
2: Sí, i estar en amo significava això, que deixaves de tindre, o sigui, passaves de pertanyer a la família dels teus pares a pertanyer a la família, exactament.
0: I per casa, comida i cama, lo tenies tot pagat.
2: Ho tenies tot pagat. I ho hem vist moltes vegades, fins i tot en sèries, com aquestes xiquetes eren explotades sexualment,
0: complement
2: laboral, i sexualment també, per part dels senyorets o per part dels amos. Però és que després, en les grans propietats de terra que podien tindre estos burguesos, estos propietaris, estos camperols, clar, el dret de pernada, que això moltes vegades també ho hem escoltat, i no sols des de l'època medieval, sinó també molt de temps després.
0: Sí.
2: El dret de pernada, que era el dret que tenia el propietari de la terra de poder tindre relacions sexuals, de violar...
0: Antes de la pareja con la que se iba a casar esa
2: matrimoni,
0: mujer.
2: Exactament, es consumara. I sobretot és un abús del que ens parla Antoni Fillol, que malauradament és un abús al que la societat està acostumada, que la societat no vol veure, que la societat no vol denunciar...
0: Però ell ho denunciava con sus pintures.
2: Exactament, però ell ho denuncia en les seues pintures. I ho denuncia d'una manera molt cruel, perquè si mirem fins i tot a este llaurador, a este camperol, la mirada que té és una mirada de ràbia, claro. És una mirada d'odi.
3: M'acaben de violar a su mujer.
2: Exactament, és una mirada d'estar fart i cansat d'aquests abusos que ha tingut el senyoret, que nosaltres no el veiem, només veiem el barret, sí. I intuïm l'escena de violència que ahir ha succeït. I sobretot és aquesta violència més que moltes dones treballadores del camp, moltes dones també treballadores de la llar, de les cases, doncs estan acostumades a patir. I hi ha una imatge també que és la de la dona major que apareix al fons en la part esquerra de la pintura, que és una dona velleta, és una dona major, és una dona que se li veu demacrada, no?, per tot el que ha patit, per tota la violència que ha pogut patir, vestida de negre, no?, que representa el dol d'estar totes les dones completament cobertes, completament tapades i en silenci, no?, acudís a calmar, a intentar calmar una miqueta la situació de València, de violència, amb aquest gest també agitat que té i impotent.
3: Me imagino que este cuadro que encima comentabas que tiene unas dimensiones importantes, ¿no? Tiene que impressionar, ¿no?
2: Molt. Impressiona. És un quadre que quan visitem el Museu de Belles Arts es troba, diguem, en la part més contemporània del museu, i és la mateixa part del museu en la que també podem veure obres de Sorolla. Sorolla finalment va ser un pintor, podríem dir, que es va aburguesar, que va viure a València, però també va viure a Madrid, que va rebre nombrosos encàrrecs, fins i tot també per part de la família reial. I en el cas d'Antoni Fillol, que podem observar la seva pintura i podem també contextualitzar-la amb altres pintors de la fi del segle XIX, com Muñoz de Graín, és un pintor que treballa aquesta consciència social, aquesta consciència política progressista i aquesta consciència política crítica que té, buscant una millor societat,
3: claro.
2: I sobretot denunciant en les seues pintures. De fet, el sàtir, que és una pintura impactant també, no es troba en el Museu de Belles Arts, però fins fa poc ha estat en el Museu de Belles Arts de València. Ara es troba en el Museu del Prado, però de moment no està exhibida. Però és una pintura dolentíssima, que durant molts anys la seva família la va tindre com doblegada, enrotllada, embolicada en un racó de la seva casa perquè havia sigut molt impactant i molt forta. La va restaurar el Museu de Belles Arts, es va exhibir, i sobretot el que plasma i denuncia és una xiqueta xicoteta que ha sigut violada i que, acompanyada del seu avi, està passant una ronda de reconeixement dels violadors.
3: Els possibles violadores.
2: En la presó de les Torres de Quart.
3: Madre mía.
2: I, clar, són escenes
3: muy
2: duríssimes.
3: Muy duras.
2: On es parla i on es denuncia que les xiquetes no tenen ningú dret, que la vulneració dels seus drets és una constant. On es denuncia la vulneració també dels treballadors, de les treballadores, de les dones dels treballadors. I, clar, la seva pintura era una pintura que posava el dit en la nafra i no agradava.
3: Claro que sí, una denuncia social en toda regla, como le iba a ir bien, imposible.
2: Exactamente.
3: Pero bueno, para eso está Irene, para contar, para contextualizar todo esto y para recomendarnos que podamos ver todas estas obras de arte. Es lo que hemos intentado hacer durante este mes de agosto, tener otra mirada crítica, una mirada violeta con el arte que podemos presenciar aquí en la Comunitat Valenciana. Yo solo puedo decir que ha sido un placer.
2: Pero a mí también.
3: Irene, contar contigo en esta sección y espero poder seguir colaborando en alguna otra ocasión contigo.
2: Ha sigut un plaer per a mi poder passar estes estonetes d'estiu amb tu. Ha sigut una meravella també aprendre, i sobretot crec que per a totes les persones que ens hagin pogut escoltar és important acudir als museus, consumir cultura i sobretot tindre també esa mirada violeta per a saber què ha passat i què és el que continua passant.
3: Exactamente. Un abrazo, Irene, gracias.
2: Un plaer immens.
3: Gracias.
1: Radio Valencia.

0: mañana con Iñaki de la Torre.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Ecta.com.
1: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
2: ¿Al año serían? Uno, dos,
1: más
2: tres.
1: De 2.400 euros.
2: ¡Ya me has descontado!
1: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking,
1: I just want to say. L'emoció de la Vuelta arriba a Alcalá al Cosebre. Dijous 27 d'agost, Alcosebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la una de la vesprada des del passeig marítim i a la una i vint pas previst per Alcalá Reixvert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalá al Cosebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalá Reixvert al Cosebre. Este estiu, la gran festa té nom. La Orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalá de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai d'Oci d'Alcalá. Venda d'entrades a godetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalá. T'esperem. Ajuntament d'Alcalá de Xivert, Alcosebre.
2: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
3: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
2: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
3: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo...
4: La Ventana con Iñaki de la Torre.
5: Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo.

0: y se marchó.
1: El Faro, con Laura Piñero.
2: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: L'emoció de la Vuelta arriba a Alcalá Alcosebre. Dijous 27 d'agost, Alcosebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la una de la vesprada des del passeig marítim i a la una i vint pas previst per Alcalá Rechibert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalá Alcosebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalá Rechibert Alcosebre.
5: El Betia y Caser.
6: Caser y el Betia.
5: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando. Te quedas con los reencuentros inesperados. Con el chiringuito que descubriste por casualidad. Y con los planes que no estaban en la agenda. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Si Amanece Nos Vamos, donde encuentras todo lo que te mueve. Si Amanece Nos Vamos, con Adriana Mourelos. Tu verano en la SER.
1: El Faro, con Laura Piñero.